0: Les Illes Balears, serveis informatius.
1: Bon dia, són les 7 i 25 minuts d'aquest dimecres de 9 d'agost. Fem en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes amb Pablo Hernández, el control tècnic, vos saluda Neogil. Però abans anem a conèixer la previsió del temps per avui. Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui les temperatures, sense grans canvis a Balears, continuaran els valors significativament elevats a l'interior de l'illa de Mallorca i al nord, també a l'interior de les illes de Formentera i Eivissa. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Maó i Formentera, 32 a Palma i Eivissa. Demà les màximes pujaran lleugerament. A partir del divendres s'espera una baixada general de les temperatures amb l'arribada de certa inestabilitat a les illes. Avui, pel que fa al cel, poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts a la tarda. El vent avui bufarà fluix a moderat del sud i del sud-oest. És una informació d'AEMET.
1: Una informació que completem amb les temperatures ara mateix, quan tenim 24 graus a Eivissa, 26 a Maó i Palma i 27 a Formentera. I volem conèixer també com es circula a hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, avui trobam retencions, algo important, a la via de cintura, en sentit cap Andratx, degut a un accident que s'ha produït a primera hora des de matí, a l'altura de la sortida cap a la carretera de Valldemossa. Aquest vehicle ha tingut un accident i ha quedat ocupant el carril esquerre i també part del carril central. Això està ocasionant retencions ara mateix de 3 quilòmetres aproximadament a l'altura de l'estadi Balear. Ja trobaran la circulació returada. Així és que precaució si circulen per aquest punt. A la resta de viatge, circulació, ara estan tranquil·les. Tot molt bon dia.
1: Començant parlant d'un succés. Un home de 70 anys ha mort ofegat aquest dimarts després de la volcada d'una llanxa amb 6 ocupants prop de la costa de Sestanyol de Llucmajor, a Mallorca. Una embarcació del club nàutic local va auxiliar les víctimes i les va portar cap al port després de l'accident ocorregut enfront de la torre de Sestalella. Malgrat els esforços del SAMU 061 per reanimar-lo, l'home va morir en el lloc, mentre que els altres dos tripulants van rebre assistència mèdica menor sense requerir hospitalització. Més temes, SATSE Balears acusa l'Ipsalud de posar en risc la seguretat d'infermeres i nadons en el servei de neonatologia de Son Espases. El sindicat afirma que la situació és crítica per la falta d'infermeres, les hores extraordinàries, la denegació de permisos i l'esgotament de les professionals. Escoltar Merlina Vijande, delegada de SATSE de Son Espases.
4: És una situació que se prolonga a lo largo de todo el verano y que ese exceso de horas lo que hace es empeorar la calidad que podamos dar de los cuidados y poner en riesgo al trabajador y, por supuesto, al menor.
1: I el govern de les Illes Balears reclamarà la reagrupació familiar als països d'origen com a solució per als menors no acompanyats que han arribat en pastera a les illes. Ho farà la setmana que ve la consellera de Família a la conferència sectorial amb el Ministeri i les altres conselleries, Sandra Fernández.
5: Creo que también tenemos la responsabilidad de estos niños y niñas menores no acompañados que están en nuestra comunidad autónoma hacer un esfuerzo para localizar a sus familias, para ver qué es lo que ha pasado y para ver si realmente pueden ser esas familias protectoras que muchas veces yo creo que ni siquiera han dejado de serlo, ¿no? Y si se localizan estas familias, si se asegura que estas familias son protectoras, evidentemente que puedan volver con sus familias.
1: I tot i l'alta ocupació turística de les Illes Balears, el sector de la restauració enguany té menys clients en comparació a l'any passat. La patronal apunta que la facturació cau en ple mes d'agost, entorn al 14%, i que aquesta és la constant de tot l'estiu. El president de CAEP Restauració és Juanmi Ferrer.
6: O sea, a part de que baixes, com estàs venent més car, vol dir que encara vens menys unitat. I a més, amb menys marge, perquè tot alt puja. Ens han pujat les mercaderies, sap que els restauradors intenten tot el que poden. El tema que estem perdent clients per les pujades. Nosaltres no volem perdre clients, voldrien ser competitius.
1: En els esports, en futbol, el Mallorca torna avui als entrenaments per començar a preparar el partit de dilluns contra el Granada. L'equip ha tancat la primera jornada de Lliga a la quarta posició. A la ciutat andalusa preocupa l'estat de l'estadi després dels terratrèmols que ha patit Granada en els darrers dies. El club nazarí ha encarregat una revisió estructural de l'estadi per comprovar si es pot jugar al Nuevo Los Cármenes al partit de dilluns. En futbol sala, el Palma Futsal ha aconseguit la primera victòria de la pretemporada després de guanyar 6-1 a la selecció d'Indonèsia. Antonio Vadillo, entrenador.
7: Siempre es importante, no es lo más importante, pero siempre suma, ¿no? Siempre es importante los resultados, tener muchas situaciones de gol, tener un marcador amplio, encajar poco, estas cosas son siempre te van sumando, ¿no? A nivel de confianza.
1: Si arribem a les 7 i mitja, tornem amb més informació de les Balears d'aquí 15 minuts.
8: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.

0: Ràdio 5, Top Notícies, Illes Balears.
1: Un minut per les 9, moment ara per repassar altres previsions informatives del dia.
2: L'Ajuntament de Manacor presenta la posada en marxa de 4 noves àrees d'aportació de residus tancades per a l'extraradi de la ciutat. Més per Mallorca aborda la situació dels problemes amb els recursos hídrics als municipis de l'illa i a Lloret de Vistalegre avui es presenta la festa del sequer i dels figuraleres joves.
1: I ens acomiadam amb una bona notícia. Andratx ha assolit una taxa de reciclatge del 60%, 3 mesos després de la posada en marxa del sistema de recollida porta a porta. Segons el consistori, aquesta xifra corrobora els bons resultats del nou sistema i consolida l'avanç cap a un model de gestió de residus precisament més eficient i sostenible. D'aquesta forma, arribam a les 9 del matí. Tornem amb més notícies de les Illes Balears en el butlletí de les 10.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la una i mitja. Els empresaris del xàrter nàutic demanen professionalitzar el sector i obligar a fer exàmens pràctics a qui vulgui conduir una embarcació d'aquestes característiques. Això arran la mort a les darreres hores d'un home de 70 anys que es va ofegar a Sestanyol després que volcàs la llanxa on viatjava i que no requeria llicència de navegació. Pedro Gil és el president de l'Associació d'Empreses de Xàrter Nàutic de Balears.
1: Ja sea con un barco privado o comercial, que pasen por un examen práctico, ya sea la licencia, ya sea el PER, patrón de yate, capitán de yate, que tengan un examen práctico para evaluar sus capacidades para ir al mar, ¿no? Tienes que bajar la velocidad para no generar inconvenientes, puesto que son vidas humanas las que van a bordo.
0: És una de les notícies del dia en aquest dimecres de 9 d'agost amb Júlia Blasco, el control tècnic. Us saluda Xisco de Diatra, passant més titulars amb Xavi Ara. L'Imserso s'ho ha deixat de sortir a compte a les Balears.
2: El preu que paga el turista no ha evolucionat al mateix ritme que els costos per als empresaris. En només una dècada, la xifra dels establiments de les Balears que participen s'ha reduït a la meitat. Enguany s'hi han adherit 15 a Mallorca, 3 a Eivissa i 2 a Menorca. El president de l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears és Pedro Fiol.
3: Que si no se destinen més recursos, cada cop és més complicat per la planta hotelera tenir que sostenir aquests preus tan baixos, perquè evidentment s'han de reorganitzar i moltes vegades no poden donar el mateix servei que donen assistiu per al client estranger o el client que paga un preu de temporada alta comparativament amb els preus que paga Imserso.
0: Més per Mallorca critica les polítiques hídriques del govern i proposa una sèrie de mesures per afrontar l'escassetat de recursos.
2: Asseguren que Derrat serveix controlar i restringir els grans consumidors de pobles com Manacor si no se fan unes polítiques globals. Reclamen una millora de la canalització i la digitalització del control de consum. Maria Ramon, diputada, assegura que fa falta fer una feina estructural de prevenció.
4: Si no prevenim, si no limitam, si no fem prevenció i planificació per moltes infraestructures hídriques que facem, si no tenim aigua, de res mos servirà.
0: A partir de divendres baixen les temperatures a les Illes Balears.
2: Tot i així, continua la calor. Des de les 12 del migdia, l'EMET ha activat l'alerta groga a les Pitiuses i gran part de Mallorca per la calor. Els termòmetres poden arribar a marcar 38 graus. El portaveu de l'EMET és Jorge Rodríguez.
5: No solo se combinan las altas temperaturas, sino que durante este verano hemos tenido episodios de altas temperaturas acompañadas de mucha humedad, que con sensaciones térmicas que en algunos casos llegaban hasta los 50 grados. Entonces, pues, en este caso ya sí y que se produce un alivio térmico y además parece que se va a mantener a lo largo de la semana que viene.
0: En successos, ha estat detengut un home després de confessar que duia 10 dies cercant la seva exparella per matar-la.
2: Els fets varen ocórrer ahir quan el detingut se va presentar als jutjats de Manacor per xerrar amb un jutge i demanar el seu ingrés a la presó.
0: I en els esports?
2: El Mallorca ha tornat als entrenaments en Josep Sardà entrenant amb la resta del grup i en futbol sala l'Illes Balears Palma Futsal ha derrotat la selecció d'Indonèsia per 6-1 en un partit amistós. Antonio Vadillo és l'entrenador.
6: Sempre és important, no és lo más importante, pero siempre suma, ¿no? Siempre es importante los resultados, tener muchas situaciones de gol, tener un marcador amplio, encajar poco, estas cosas son siempre te van sumando, ¿no? A nivel de confianza.
0: I atents, com sempre, a la previsió del temps. Ens l'acosta des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
7: Bon dia. Avui les temperatures, sense canvis o en lleuger ascens a punts de Balears, s'esperen màximes de 34 graus a Formentera, 33 a Mahó, 32 a Palma

i Ibiza. Pel que fa al cel, poc ennuvolat. A la nit s'esperen intervals de núvols que demà es convertiran en cels ennuvolats amb precipitacions pel matí, amb fang, en general febles i ocasionals, que cap a la tarda poden ser moderades i venir acompanyades de tormenta. Pel que fa a les temperatures, ascens considerable. Atenció a les màximes, demà de 37 graus a Palma o de 36 a Mahó. Perill important a l'interior i al nord de l'illa de Mallorca. Es podran assolir els 38-39 graus en alguns punts. Pel que fa a les mínimes, serà una nit tòrrida. A la nit no baixaran dels 27 graus a Palma i Ibiza, 26 a Mahó i Formentera. De cara al cap de setmana, les màximes experimentaran una baixada considerable, tornant a valors més habituals per l'època de l'any. Pel que fa al vent, demà fluix i moderat de l'oest i del sud-oest, sense descartar-se ratxes fortes. És una informació d'AEMET.

0: La reforma legal que propone
1: la noticia desde todos sus ángulos.
2: Ha sido una decisión unánime.
1: Con todas las opiniones y todos los puntos de vista.
3: Yo entendería que no fue así.
1: Información plural para todos.
4: El retorno de los migrantes seguirá siendo.
1: Porque te gusta estar bien informado.
5: La situación humanitaria en Pakistán.
1: Informativos de Radio Nacional de España. Servicio público.
6: Son las 2, la 1 en Canarias.
7: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Enseguida estamos en Ceuta por el traslado a la península de 500 niñas que está preparando el gobierno. Pero lo primero es irnos a Cáceres, a lo que está pasando ahora mismo en el municipio de Pino Franqueado. La presidenta extremeña María Guardiola está visitando a los desalojados por el incendio que ayer prendió en la comarca de Las Hurdes. Se están viviendo momentos de tensión por los reproches de un grupo de vecinos.
8: ¿Pero el alcalde dónde está? ¿Dónde está el concejal de Sanidad, que es veterinario del Ayuntamiento del Niño Moral? ¿Esa gente dónde está? Guardando su gente en su casa bien tranquilo porque a ellos no les afecta. Y la presidencia no hace nada.
9: ¿Pero ella no puede acogerla con una cuerda o qué?
8: Pero
9: hago?
8: Usted tiene una jurisprudencia que no la tenemos nosotros.
9: Yo estoy aquí. Y asumo la responsabilidad como presidenta.
6: Reproches, lo escuchan porque se sienten abandonados. Guardiola ha intentado calmar los ánimos, ofrecer ayuda y ha abandonado el lugar entre lágrimas. Es lo último de un incendio que ya se ha llevado por delante más de 2.000 hectáreas. En el puesto de mando avanzado está Patricia Hernández. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Así es, la previsión optimista para la mañana de este miércoles no se ha cumplido, ya que el humo ha impedido que todos los medios aéreos actúen al noreste del incendio en Cerezal, la zona con más combustible. Escuchamos a Abel Bautista, consejero de Presidencia.
11: El día de hoy sí puede suponer un aumento rápido si el incendio se mete en el Valle de los Tejos y genera un incendio explosivo y, por tanto, genera una rapidez, una carrera que tendríamos que evaluar en las próximas horas, pero que trabajan los efectivos con este posible escenario.
10: Se están investigando las causas del incendio, pero todo apunta a que ha sido provocado. Sobre el terreno trabajan actualmente 217 efectivos venidos de distintas partes de España, como Castilla y León y Castilla-La Mancha.
6: De Ceuta, como les decíamos, el gobierno ha anunciado que trabaja para trasladar lo antes posible a la península a un grupo de 500 niñas que cruzaron solas la frontera. Son el grupo más vulnerable. Este plan de urgencia contempla que sean organizaciones de atención a la infancia las que se hagan cargo de la acogida de las menores, sin necesidad de que las comunidades autónomas asuman su tutela. Ana Galarza, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Ministerio de Infancia trabaja en un plan de acogida para menores que contempla el traslado de unas 500 niñas a la península. Lo confirma en Radio Nacional la ministra portavoz, Elma Saiz.
13: Esta cuestión, bueno, pues están abordando por parte de la ciudad autónoma de Ceuta con el Ministerio, en este caso, de Infancia y Juventud, y a ese trabajo, bueno, pues me remito.
12: Una de las vías sería la que abre el Real Decreto Ley de Acogida por parte de las autonomías. El texto salió adelante cuando los recursos de acogida de Canarias estaban colapsados. Ahora su consejera, Candelaria Delgado, señala que la decisión actual demuestra que el gobierno, si quiere, puede.
14: Yo creo que el Estado parece que va aprendiendo de las cuestiones que nosotros le hemos puesto sobre la mesa, porque el Estado tiene capacidad para haber hecho eso, la tenía para haberla hecho en Canarias.
12: Desde el gobierno del PP de Murcia ya avanzan que sus recursos están completos, pero en Navarra, gobernada por los socialistas, sí muestran solidaridad, aunque exigen al resto de autonomías lo mismo. En el Ministerio, con todo, estudian varias fórmulas, entre ellas una vía para que las organizaciones de infancia desarrollen la acogida con recursos de la península sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas.
6: El PP rechaza el plan de traslados, insisten en que los menores deben ser devueltos a Marruecos con sus familias y se apoyan en el aval que Bruselas acaba de dar a estos retornos. Elías Bendodo acusa al gobierno de actuar tarde y mal.
15: Claramente, este gobierno que tenemos en España creó el problema por no actuar a tiempo y ahora, en vez de resolverlo, lo va a perpetuar a base de carpas y parches temporales.
6: Hoy está allí por segunda vez Alberto Núñez Feijóo. Por cierto, que la portavoz de los populares en el Senado ha anunciado que van a registrar la petición para reprobar en el primer pleno de septiembre a 5 ministros: Marlaska, Álvarez, Robles, Mónica García y Ana Redondo. Todos, menos la titular de Igualdad, van a comparecer la próxima semana en el Congreso. Hablamos ya del calor, que hoy está siendo especialmente insoportable en el litoral de Valencia y en el norte de Alicante. La EMET ha activado allí el aviso rojo por temperaturas extremas, con máximas de hasta 44 grados, aunque la sensación térmica es de 50 por la humedad. Vecinos y turistas los sobrellevan como pueden. Alicante, Lamberto Calduch, buenas tardes.
0: Buenas tardes. En esta jornada de calor extremo, en el norte de Alicante se mantiene el aviso rojo hasta las 9 de la noche. En la comarca de la Marina Alta, poblaciones como Denia, Jávea o Calpe han suspendido las actividades deportivas en instalaciones municipales o la visita guiada al castillo de Denia, donde Cruz Roja ha habilitado un punto de acogida para personas sin techo y facilita agua. Además, hay espacios climatizados para refugiarse del calor. Recuerdan la importancia de no encender fuego por riesgo de incendio forestal y se ha cerrado el Parque Natural del Mongó. Rosa Cardona, alcaldesa de Jávea.
2: El Parque Natural del Mongó va a estar cerrado y por tanto se restringe el acceso a todas las zonas forestales, pistas, caminos, senderos.
0: Las autoridades recomiendan evitar el sol en las horas centrales, hidratarse y extremar la precaución en una jornada en la que se alcanzan los 42 grados.
6: Hay más noticias, empezando en Granada, que sigue revisando edificios tras el terremoto de ayer. Por ahí empezamos el repaso al resto de la actualidad con Luis Ortín. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Los principales afectados ahora mismo son 600 vecinos del municipio de Las Gavias que siguen desalojados. La buena noticia es que parece que ninguna infraestructura del área metropolitana ha sufrido grandes daños. Aún así, desde el Gobierno central recuerdan a vecinos y ayuntamientos afectados que pueden solicitar ayudas. María Martín.
17: El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, asegura que los vecinos cuentan con líneas de ayuda permanente para hacer frente a los desperfectos causados por los terremotos.
18: Van tanto para las corporaciones municipales en daños que puedan ser de elementos que sean públicos, como también para particulares, daños personales, por supuesto, y daños también en vivienda, ¿no?
17: En Las Gavias permanecen fuera de sus casas 600 personas a la espera de que se apuntalen los pilares de sus viviendas. María y Nahuar son dos vecinas desalojadas que han pasado la noche en un albergue, viven la situación con angustia y esperan volver a su casa esta tarde.
19: Sobre todo el no saber si cuando vuelvas, si es que puedes volver, va a tener casa, si no va a tener casa.
20: Que están ahí los arquitectos, los técnicos, lo están mirando y si está todo bien y podemos volver. Pues sería para esta tarde.
17: Desde la Junta recuerdan que han habilitado un teléfono gratuito de atención psicológica para las personas afectadas.
16: Del exterior, el gobierno alemán acaba de condenar las palabras del ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Ben Gvir, que hace dos días aseguraba que se debería matar a entre 30 y 40 palestinos de la Franja de Gaza cada noche. Alejandra Martínez, buenas tardes.
21: Buenas tardes, porque no son ni siquiera personas, añadía en esta entrevista. De ahí que Alemania, a quien siempre le cuesta actuar contra Israel por la culpa histórica que sienten por el holocausto, haya dicho que este es el límite. El canciller Merz ha expresado su más enérgico rechazo, habla de un comentario inhumano y poco después su vicecanciller iba más allá.
22: Estoy en solidaridad con el Estado de Israel.
21: Diciendo que solidaridad con Israel toda, pero con ministros así, ninguna, que las declaraciones atentan contra los derechos fundamentales y la dignidad humana y que tiene que haber consecuencias, por ejemplo, sanciones desde la Unión Europea, que es algo a lo que se han resistido siempre, pero que ahora estarían dispuestos a contemplar. Por su parte, Francia también ha condenado las declaraciones del ministro, insistiendo en que son inhumanas e intolerables.
16: Y en Hormuz la tensión aumenta. Emiratos Árabes ha suspendido hasta nuevo aviso todas las relaciones comerciales con Irán tras acusar al país persa de haber lanzado dos misiles balísticos, uno en su territorio y otro en aguas internacionales. Teherán desmiente el ataque y advierte a los países del Golfo. Apoyar al ejército estadounidense es para Irán participar activamente en la guerra. Y el mundo de la magia despide a una de sus estrellas más ilustres.
23: El 3D, perdona.
24: Tréboles.
23: El 3D tréboles. ¿Y por qué?
24: Porque
23: digo
24: sí.
23: Yo, porque mira que hay cartas, oye. ¿Quieres, por favor, voltear la carta y dejarla ahí en el mismo para que vean todos qué es el 3 de trébol? Efectivamente.
16: Familiares, amigos, autoridades, admiradores, todos recuerdan con cariño a Juan Tamariz. El maestro falleció ayer a los 83 años por causas naturales. En el tanatorio de San Isidro de Madrid está nuestra compañera Aitana Villegas. Buenas tardes.
25: Buenas tardes, se ha ido un genio, un referente y un maestro. Así lo describen familiares y amigos en la baraja de naipes que han firmado a modo de despedida del gran ilusionista y cartomago. Aprendices como Jorge Blas o Jandro y cómicos como Agustín Jiménez destacan hoy de él su ingenio, su alegría y sobre todo su capacidad para combinar la magia y la comedia. Se han referido a su hija Ana Tamariz como la gran guardiana de su legado.
26: Su violín está aquí, es invisible, pero está la funda, está su material, está su chistera, está su chaleco, su flor que lleva en la solapa, está todo al ladito del cuerpo.
25: Ya piensan en un gran homenaje al que puedan venir magos y amigos de todo el mundo que hoy no pueden estar aquí.
16: Y de los mercados, las bolsas europeas hoy cotizan mixtas tras conocerse el dato de inflación de la eurozona en julio del 2,9. Con estos datos, el IBEX ha registrado caídas esta mañana. Bolsa de Madrid, David Martín, buenas tardes.
1: Buenas tardes. El IBEX 35 se aleja de la frontera de los 20.000 puntos, pero se mantiene por encima de los 19.900. Esto en un día de contención en las bolsas europeas, con los inversores muy atentos a la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán. El petróleo repunta ligeramente hasta los $92 por barril en el caso del crudo Brent. Y aquí en el parque madrileño destaca Deoleo, la compañía centrada en el aceite de oliva y productos derivados. Habría recibido una oferta para construir un gran grupo empresarial, según informaciones que ha podido confirmar Radio Nacional. Las acciones de Deoleo se disparan un 20% ahora mismo en la bolsa española.
6: Y en los deportes, hoy tenemos dos partidos en agenda. Daniel Ampuero, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Uno de ellos de Liga, donde va a debutar uno de los candidatos alternativos al duopolio Madrid-Barça, el Atlético de Madrid del Cholo, que se va a enfrentar al Málaga en el Metropolitano. Eso es a las 9 de la noche, una hora antes, en el Camp Nou. El Barça se presentará ante su afición en el trofeo Joan Gamper. Se van a enfrentar al Al Ahly egipcio, el equipo más laureado de África.
6: Con esto y más volvemos a partir de media.
4: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, són les 2:10. Els empresaris del xàrter nàutic demanen professionalitzar el sector i obligar a fer exàmens pràctics a qui vulgui conduir una embarcació recreativa d'aquestes característiques. Això arran la mort a les darreres hores d'un home de 70 anys que es va ofegar a l'Estanyol després que volcàs la llanxa on viatjava i que no requeria llicència de navegació. És una de les notícies del dia en aquest dimecres de 9 d'agost. Amb Júlia Blasco al control tècnic, us saluda Xisco Díaz repassant més titulars amb Amador Bausà. L'Imserso ha deixat de sortir compte a les Balears.
5: El preu que paga el turista no ha evolucionat al mateix ritme que els costos pels empresaris. En només una dècada, la xifra dels establiments a les Balears que participen s'ha reduït a la meitat. Enguany s'han adherit 15 a Mallorca, 3 a Eivissa i 2 a Menorca.
4: Successos.
5: Detingut un home per agredir sexualment i retenir a una jove contra la seva voluntat en un habitatge d'Eivissa. I arrestat a Manacor un home després de confessar que duia 10 dies cercant la seva exparella per matar-la.
4: També tindrem titular d'esports.
5: El Mallorca ha tornat als entrenaments, amb Josep Cerdà entrenant amb la resta del grup. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha derrotat la selecció d'Indonèsia per 6-1 en un partit amistós.
4: Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
7: Bon dia. Avui les temperatures sense canvis o en lleuger ascens a punts de Balears. S'esperen màximes de 34 graus a Formentera, 33 a Mahó, 32 a Palma i Eivissa. Pel que fa al cel, poc ennuvolat. A la nit s'esperen intervals de núvols que demà es convertiran en cels ennuvolats amb precipitacions pel matí, amb fang, en general febles i ocasionals que cap a la tarda poden ser moderades i venir acompanyades de tormenta. Pel que fa a les temperatures, ascens considerable. Atenció a les màximes, demà de 37 graus a Palma o de 36 a Mahó. Perill important a l'interior i al nord de l'illa de Mallorca, es podran assolir els 38-39 graus en alguns punts. Pel que fa a les mínimes, serà una nit tòrrida. A la nit no baixaran dels 27 graus a Palma i Eivissa, 26 a Mahó i Formentera. De cara al cap de setmana, les màximes experimentaran una baixada considerable, tornant a valors més habituals per l'època de l'any. Pel que fa al vent, demà fluix i moderat de l'oest i del sud-oest, sense descartar-se ratxes fortes. És una informació d'AEMET.
4: Com dèiem a la portada, els empresaris del xàrter nàutic demanen professionalitzar el sector i obligar a fer exàmens pràctics a qui vulgui conduir una embarcació recreativa d'aquestes característiques.
5: Això arran de la mort de les darreres hores d'un home de 70 anys que es va ofegar a l'Estanyol després que volcàs la llanxa on viatjava i que no requeria llicència de navegació. Escoltam a Pedro Gil, president de l'Associació d'Empreses de Xàrter Nàutic de Balears.
8: Ja sea con un barco privado o comercial, que pasen por un examen práctico, ya sea la licencia, ya sea el PER, patrón de yate, capitán de yate, que tengan un examen práctico para evaluar sus capacidades para ir al mar, ¿no? Tienes que bajar la velocidad para no generar inconvenientes, puesto que son vidas humanas las que van a bordo.
5: Precisament aquest tipus d'embarcació recreativa requerirà una llicència a partir de l'1 d'octubre, és a dir, ja no estarà permès llogar-les sense disposar de titulació nàutica. Sobre l'incident d'ahir assenyalen que la principal hipòtesi és que un vaixell més gros provocàs una ona que afectàs l'embarcació, ja que la mà estava en calma. Quan es lloga una embarcació d'aquest tipus és necessari explicar bé el seu funcionament, a més d'informació rellevant sobre la zona per tenir una experiència segura. Així ho explica Sergio Robert, de l'empresa Smart Boats Mallorca.
9: Exactamente, esto es un barco sin licencia, entonces lo que hacemos es explicamos todo el barco, todo el funcionamiento, desde el ancla, el motor, todo lo que necesitan saber para que hagan una travesía segura, les explicamos dónde pueden fondear, muy importante que no se puede hacer en Posidonia, por ejemplo, les explicamos todo el funcionamiento y también dependiendo del viento y el clima, dónde pueden ir, dónde van a estar más seguros, más tranquilos, absolutamente todo lo que necesitan saber para tener un buen día.
4: Seguim parlant de qüestions relacionades també amb el turisme, perquè els programes de l'Imserso han deixat de sortir a compte als hotels de les Illes Balears. El preu que paga el turista no ha evolucionat al mateix ritme que el costos pels empresaris. Aquesta temporada, de fet, per poc més de 25 euros al dia, s'inclou allotjament, pensió completa, transport, assegurança i les activitats. Xavi, ara, bon dia.
3: Bon dia. En només una dècada, la xifra dels establiments a les Balears que participen s'ha reduït a la meitat. Enguany s'hi han adherit 15 a Mallorca, 3 a Eivissa i 2 a Menorca. El president de l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears és Pedro Fiol.
10: Que si no se destinen més recursos, cada cop és més complicat per la planta hotelera tenir que sostenir aquests preus tan baixos, perquè evidentment s'han de reorganitzar i moltes vegades no poden donar el mateix servei que donen a l'estiu per al client estranger o al client que paga un preu de temporada alta comparativament amb els preus que paga l'Imserso.
3: L'Imserso va néixer perquè els hotels tinguessin les portes obertes també durant la temporada baixa, però aquesta ja s'ha allargat i la demanda és cada vegada més forta. Un motiu més que explica el declivi d'aquest programa per a les persones jubilades. El president de l'Associació Hotelera de Sant Antoni és Damián Marí.
11: Jo crec que si hi hagués una pujada en les tarifes, segurament s'adhirien més hotels en el programa. Això és segur. És veritat que nosaltres ho valorem molt positivament. És bé que així hi ha hotels oberts també quan no hi ha tanta demanda, on s'hi ven, i és una cosa que ajuda molt a l'economia local.
3: A la Comunitat Valenciana, els hotelers ja han advertit que alguns establiments podrien deixar el programa perquè consideren que els ingressos actuals no cobreixen els costos reals.
4: I dins el sector de serveis, també un tercer tall de llum. El cap d'alt de l'agost exhaureix la paciència dels restauradors del port de Ciutadella. El sector denuncia greus perjudicis econòmics i reputacionals. Demanen solucions immediates. Clara Ceballos.
12: Taules plenes, reserves completes i, de cop, la foscor total. Això és el que han viscut els clients dels restaurants del port de Ciutadella per tercera vegada en dues setmanes. Josep Caules és el propietari del restaurant Café Balear, on estan instal·lant un generador d'emergència.
13: Estem intentant ubicar les coses més essencials que puguem treballar almenys al 75 o el 80% d'un altre casos d'incidència. Estem cansats, indignats i ens sentim molt impotents.
12: El sector lamenta que les apagades perjudiquen greument la imatge turística de Ciutadella de cara als milers de visitants que omplen la ciutat aquests dies. Escoltem José Bosch, president de l'Associació de Restauració Menorca.
14: Te quedes inoperatiu totalment. Comptes començades que no pots treure, si no tens una reserva, que no pots treure ni se compte. Vull dir, és un caos total. I s'imatge, sobretot s'imatge que donem.
12: A més, els restauradors recorden que un tall elèctric prolongat trenca la cadena de fred de les cambres i provoca pèrdues immediates, com ha passat a Café Balear.
13: La llagosta s'ha mort, eh? A més la calor que ja té de si, clar, la llagosta morta no la pots servir, no la pots... i amb qualcuna ja fan olor. Han tirat moltíssims de quilos de llagosta i de marís.
12: Per tot plegat, els empresaris demanen una solució immediata per salvar la resta de la temporada.
4: I a Eivissa, el projecte per traslladar el Mercat Nou al voltant del Parc de la Pau no agrada a veïns ni al Partit Socialista, que defensen la remodelació completa de l'edifici. El consistori, per la seva part, diu que s'ha de fer el canvi i argumenta que l'actual mercat té problemes estructurals greus. Clàudia Marí.
24: El trasllat del Mercat Nou al voltant del Parc de la Pau continua generant polèmica. El projecte, que ha de tornar a ser sotmès a un procés d'exposició pública per no incloure la memòria, compta amb l'oposició tant de socialistes com de la plataforma de veïns No al Canvi d'Ubicació, que defensen la remodelació de l'edifici actual en què s'ubica.
27: El Mercat Nou necessita una reforma integral, derribar-lo i fer-lo de bell nou. Però modernitzar el mercat no implica necessàriament canviar la seva ubicació.
24: Des de l'Ajuntament d'Eivissa defensen la necessitat d'aquest canvi d'ubicació, que diuen permetrà als comerciants continuar fent feina fins que el nou edifici estigui conclòs i es pugui fer el trasllat. Una qüestió que tampoc convenç a veïns i socialistes.
0: Tirar l'actual i la construcció d'un nou en la seva ubicació actual i, paral·lelament, mentrestant, un mercat provisional aquí a les pistes de bàsquet. Els dos projectes els té fets i redactats. Només tenia que dur un davant.
24: Tant socialistes com la plataforma denuncien, a més, que la nova zona verda que contempla l'Ajuntament a l'actual ubicació del mercat projecta un pàrquing soterrat de fins a 700 places que perjudicarà a la mobilitat del barri.
4: I a les 2:19 obrim la plana de successos per contar-vos que ha estat detingut un home per agredir sexualment i retenir a una jove contra la seva voluntat en un habitatge d'Eivissa. Uns fets que varen ocórrer el passat 9 d'agost. La jove d'origen estranger i que es trobava de manera temporal a l'illa va romandre només un dia i, de fet, va tornar al municipi de la península en el qual resideix en l'actualitat.
5: I un home ha estat detingut després de confessar que duia 10 dies cercant la seva exparella per matar-la. Els fets varen ocórrer ahir quan... Perdó.
4: Els fets varen ocórrer ahir quan el detingut es va presentar als jutjats de Manacor per xerrar amb un jutge i demanar el seu ingrés a la presó. Segons la policia, va entrar fins i tot a la casa de camp on vivia la víctima i a casa d'altres familiars per tractar de localitzar-la. L'home tenia un ordre d'allunyament en vigor.
5: I una jove alemanya de 25 anys roman a la unitat de cures intensives després que ahir dimarts hagués caigut per un penya-segat de 15 metres d'alçada a Formentera. Segons informa l'hospital on està ingressada, es troba estable i es recupera de fractures a les vèrtebres dorsals i lumbars i de policontusions.
4: Entram en pàgina política. Més per Mallorca critica les polítiques hídriques del govern i proposa una sèrie de mesures per afrontar l'escassetat de recursos. S'asseguren que de res serveix controlar i restringir els grans consumidors de pobles, com Manacor, si no es fan unes polítiques globals. Per això reclamen millorar la canalització i la digitalització del control de consum.
5: Les reserves soterrànies de Mallorca han caigut fins al 39% al juliol. 7 punts manco que el mes anterior i per davall del 41% amb què es va tancar l'agost de l'any passat. La diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, assegura que fa falta fer una feina estructural de prevenció.
2: Si no prevenim, si no limitam, si no fem prevenció i planificació per moltes infraestructures hídriques que facem, si no tenim aigua, de res mos servirà.
5: Des de dilluns, els aqüífers de Manacor passaven a situació d'alerta. El seu batle, Miquel Oliver, parla de limitació en el creixement urbanístic i, per tant, major optimització del cicle de l'aigua.
15: Menor extracció d'aigua i millor aprofitament. És precisament començar a limitar la gent que viu a Mallorca. Anem a posar límits, anem a xerrar de quin ús se'n fa a hotels i també en places de turisme vacacional i a fer una millora o optimització del cicle de l'aigua.
4: Bèstia, però... I Aliança per l'Aigua adverteix que la sobreexplotació dels recursos hídrics és crònica i que es produeix, mentre l'ús agrari ja extreu un 15% manco del que té assignat.
5: Els aqüífers pateixen cada vegada més la pressió del consum urbà i residencial. De fet, Mallorca extreu més aigua soterrània de la que té assignada pel Pla Hidrològic. Juan Calvo, director de l'Aliança per l'Aigua.
17: En aquesta situació d'urgència i de crisi hídrica, el primer és aturar-se el creixement urbanístic, perquè si no tenim aigua, per què volem créixer més?
5: L'Aliança critica, a més, que no s'aprofitin prou els recursos alternatius, com l'aigua dessalada. A Mallorca, diu, les dessaladores funcionen molt per davall de la seva capacitat.
17: Creiem que no té cap sentit fer una altra dessaladora si no aprofitem al màxim les que tenim. Moltes vegades aquests aqüífers estan connectats amb el subsol, amb l'aigua marina, i és aigua que té salobritat, no? Amb conductivitat alta i salinitat. Això fa que ara mateix ja tenim un problema de pèrdua de qualitat de l'aigua de la seta. També tenim problemes de talls i de pèrdua de pressió. Cada estiu hi ha molts municipis, podem entrar de l'aigua, s'està reduint molt.
5: Per això defensa que la solució no passa per obrir noves dessaladores, sinó per limitar el creixement urbanístic, reduir les pèrdues de les xarxes, aprofitar més l'aigua dessalada i regenerada i controlar millor les extraccions en sòl rústic.
4: I a partir de divendres, en dia i mig pràcticament, baixaran les temperatures a les Balears. Tot i així, continua la calor. Ja ho hauran vist, ja ho hauran notat. Des de les 12 del migdia, a més, l'AEMET ha activat l'alerta groga a les Pitiuses i a gran part de Mallorca, precisament per aquesta calor. Els termòmetres poden arribar a marcar els 38 graus.
3: El pic de temperatura d'aquesta quarta onada de calor del mes d'agost s'assolirà demà, quan està previst que s'activi l'alerta taronja per valors que poden arribar als 39 graus. El portaveu de l'AEMET, Jorge Rodríguez, assegura que la gran quantitat d'humitat present a l'atmosfera fa que la sensació tèrmica sigui encara més alta.
18: No solo se combinan las altas temperaturas, sino que durante este verano hemos tenido episodios de altas temperaturas acompañadas de mucha humedad, que con sensaciones térmicas que en algunos casos llegaban hasta los 50 grados. Entonces, pues en este caso ya sí que se produce un alivio térmico y además parece que se va a mantener a lo largo de la semana que viene.
3: També s'espera un vespre molt càlid amb temperatures d'entre els 27 i els 32 graus. Serà complicat conciliar la son, especialment a les zones costaneres, on l'elevada temperatura de l'aigua de la mar dificulta la refrescada nocturna.
19: La verdad, este año está siendo duro con el tema de la calor. Estamos todos con los aires acondicionados deseando ya el invierno.
20: Yo, sobre todo, que vivo en Palma, se nota un montón la humedad, que casi no se puede respirar ni salir a la calle, es horroroso.
21: Pues venimos aquí prácticamente todos los años y está haciendo demasiado calor. Demasiado calor, deseando de que se pueda descansar y que se pueda dormir sin aire.
3: Així, aquest mes d'agost va camí de superar o el manco igualar el rècord de 21 nits tòrrides que se varen registrar l'any 2022. De cara a divendres, s'espera una important baixada de temperatures que seran de mitjana de 31 graus, tot i que ocasionalment es podrien registrar pics de 35. Pel que fa a les precipitacions, demà vespre totes les illes entraran en alerta groga per pluges i tempestes que poden deixar entre 10 i 15 litres d'aigua per metre quadrat de mitjana.
4: Temps ara per parlar d'esports. Començam amb futbol. El Mallorca ha tornat avui als entrenaments per començar a preparar el partit de dilluns contra el Granada. L'equip, recordem, tancava la primera jornada a la quarta posició. Avui ja ha reparegut amb el grup Josep Cerdà, pendents també del mercat, tot i els rumors de sortida de jugadors com Mateu Morell, Antonio Sánchez, David López i Marc Domènech. Tots quatre han participat a l'entrenament. Qui és a prop de sortir i no ha participat d'aquest exercici ha estat el colombià Daniel Luna. A Granada, el pròxim rival del Mallorca preocupa l'estat de l'estadi del Nuevo Los Cármenes després dels terratrèmols que ha patit la ciutat en els darrers dies. El club natzarí ha encarregat una revisió estructural de l'estadi per comprovar si es pot jugar el partit de dilluns. I dels ja ex-mallorquinistes, Johan Mojica ha estat presentat a Getafe com a nou futbolista. El colombià ha destacat que la seva prioritat era continuar a l'elit.
22: Para mí sí era prioridad seguir en la élite. Me considero que estoy muy bien al nivel mental y al nivel físico y pues soy un hombre bastante competitivo y eso ha hecho pues que en gran parte me haya hecho como el futbolista que soy y pues yo vivo enamorado de vivir acá en España.
4: I sorprenentment, Pablo Maffeo torna a la Lliga Espanyola. El lateral arriba, com s'ha dit, al València després de fitxar aquest mateix estiu per l'Olympiacos de Grècia. I per la mana de futbol sala, el Palma ha aconseguit la primera victòria de la pretemporada en el seu segon amistós, això després de guanyar ahir vespre per 6-1 a la selecció d'Indonèsia. Antonio Badillo, entrenador del conjunt mallorquí.
23: Siempre es importante, no es lo más importante, pero siempre suma, ¿no? Siempre es importante los resultados, tener muchas situaciones de gol, tener un marcador amplio, encajar poco, estas cosas son siempre te van sumando, ¿no? A nivel de confianza.
4: Recordem que l'equip és a Galícia i serà fins a finals de setmana on disputarà altres dos partits amistosos. I acabam amb un apunt de tennis perquè l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional per a la Integritat del Tennis en haver donat positiu per cocaïna en una mostra proporcionada el passat 22 de juny durant la celebració de l'ATP 250 de Mallorca, a Santa Ponça. El laboratori va confirmar dia 17 de juliol la presència de benzoilecgonina, un metabòlit de la cocaïna. I avui a la cultura parlant de les Balears a través de la música. Mm.
5: Fabià Arfiol, violoncel·lista i compositor, presenta Cello Works 2 a Alcúdia. Es tracta del seu segon disc en solitari autoproduït. El primer, Cello Works, va suposar tota una sacsejada musical en el món de les arts escèniques de Mallorca. Ara presenta 12 temes propis que descriuen diferents paisatges de les Illes Balears i transita entre les músiques del món i bandes sonores. Són 60 minuts d'instrumentalització a diverses capes a partir de les 9:30 a la Biblioteca de Can Torró. I més propostes, continuem amb l'any Blai Bonet, que commemora el centenari del naixement de l'escriptor Santanyer. El pati